0: tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%.
1: Una subida de la energía que está detrás del alza de la inflación, que va a cerrar septiembre en el 4,9% según el dato adelantado del INE. También cierra el mes al alza el Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas variables en España. Terminará septiembre con una tasa media del 3,2%, su nivel más alto en 2 años. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Notícies Comunitat Valenciana.
3: Bon dia. En les pròximes hores passa a disposició judicial l'home acusat d'assassinar a la seva parella, una dona de 33 anys a Benidorm. La Policia Nacional també ha arrestat a 2 amics d'ell, acusats d'encobrir el crim perquè haurien ajudat a traslladar el cos de la víctima fins a una zona de camps entre Benidorm i Finestrat. L'Ajuntament de Benidorm ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat a Estorona concentració de rebuig. També hi ha minut de silenci convocat per la delegació del govern. Més coses. Este matí a Teruel, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat, Vicente La Fuente, participa en una jornada sobre el corredor que uneix el Mediterrani amb el Cantàbric, organitzat pel govern d'Aragó. També participa en este encontre el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, juntament amb el president del govern d'Aragó, Jorge Azcón, i el de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. I Guàrdia Civil, sanitaris, bombers i policia local han participat en tasques d'auxili i reanimació d'un home de 77 anys que estava inconscient a l'interior del seu domicili a Sant Vicent del Raspeig, a Alacant, després que, pel que sembla, patira una caiguda a la dutxa i no responguera. I amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora el pròxim 10 d'octubre, Planeta de Llibres posa en marxa una nova edició de llibreries de Guàrdia, la iniciativa de la divisió editorial del Grupo Planeta, que des de fa anys convida a reflexionar sobre el paper que exerceixen la lectura, la cultura i les llibreries en la cura de la salut mental. Com a novetat d'esta edició, Llibreries de Guàrdia col·labora amb xats les Jornades de Salut Mental i Cultura, que se celebraran fins a 1 d'octubre i que reuniran en el Centre Esportiu Cultural La Petxina de València a professionals de la psicologia i la psiquiatria, educadors, investigadors, escriptors i artistes.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía, escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Vale, vale, vale. Pues mira, terminamos con los Flaming Lips en un tributo a ese álbum de Deep Purple. Y ya os dejo con esta marcianada, que os despidáis. Es una banda seria, ¿eh? Lo que pasa es que son marcianos.
1: Mañana a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con la torre y con el resto del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando los demás. Y ahora ya comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Final marciano.
2: Sí, la despedida más rara que hemos hecho nunca.
1: Lo he dicho. Muy marciano. Bueno, gracias Jota, gracias Jorge, que tengan todos ustedes una feliz tarde. Y hasta mañana, adiós.
3: Bona vesprada. La comissió de l'Ajuntament de Villena sobre el robatori del tresor de la localitat s'ha constituït este matí en una sessió en la qual s'acorda demanar 17 compareixences, entre les quals estan les de la consellera de Cultura, Carmen Ortí, i les d'altres càrrecs polítics i tècnics, com ara la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, i l'exdirectora general de Patrimoni Cultural, Pilar Tebar. I la Policia Nacional ha detingut a Alacant un jove de 23 anys acusat de furtar 2 targetes bancàries d'un conegut seu al descuit i usar sense la seva autorització, causant un perjudici econòmic de 4.500 euros. I un home de 36 anys ha ingressat a la presó provisional i una jove de 18 ha quedat a disposició judicial per al seu posterior ingrés en un centre de menors després de ser detinguts, acusats d'estar implicats en diversos robatoris a persones d'avançada edat a Borriana i la Vall d'Uixó a Castelló. Més coses, l'Associació Valenciana d'Agricultors ha valorat la segona convocatòria d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura per a joves llauradors, que cobreix també els 41 sol·licitants que van quedar fora de la primera convocatòria. Les ajudes són de 30.000 a 80.000 euros per a joves i de 20.000 a 70.000 per a nous agricultors, en funció, això sí, dels criteris complits, fins a un total de quasi 10 milions. El termini per a tramitar-les començarà el 5 d'octubre i estarà obert durant 2 mesos, segons ha indicat Abasacha. I un estudi liderat per l'Institut Incliva, l'Hospital Universitari Clínic i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa, amb la col·laboració de la Universitat de València, ha analitzat l'eficàcia d'una intervenció per ajudar a deixar de fumar a pacients després d'un infart agut de miocardi. Segons els investigadors, la intervenció frega taxes d'abstinència tabàquica d'aproximadament el 90% als 6 mesos i del 80% un any després de l'infart.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: Toro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Molt bé.
1: Sí, con los ecos del acte de l'altre dia, pues ara ja estem preparats per a entrevistes d'avui.
0: Avui ja.
1: No hi estarem.
0: Que nervis.
1: Les que puguem avui, les que no puguem, pues demà. Dos dies mos donen per poder conèixer-les un poquet més, a les nanes i a les majors, i ja està. I elles, pues, no és una prova del xurat, i sí, no, també, perquè, claro, el xurat està per allí, veure un poquet també com, pues, com se manegen entre tota la premsa, les fotos. Avui se fa molta foto ja, i avui és un dia ja que te dones compte de veritat tot el que te ve, no? Perquè, claro, després de la premsa, i primer tots en grupo, després parelles a l'azar, no? Que no té res que veure. Ara, pues, una major, una infantil, o sea, un poquet tot a voleo i tal, i ja està, hasta que la parella ja siga consagrada al pròxim 13, que siguen els dos falleres majors de València, i de més. Però, bueno, avui és un dia molt bonic, avui demà, perquè ja comences, que me fique avui, que me fique demà, no? Claro. És normal. Perquè avui demà vas a ser en mogolló de puestos.
0: Claro.
1: I després fotos de grup infantil, primer del grup major, després infantil major juntes, després ja per separat, eh? Claro, avui és un dia molt xulo per a ell, avui ja prendre contacte i dir, ostres, per lo que me ve durant un any, pues sí, va ser així,
0: pues sí,
1: tot un any.
0: Comença avui.
1: Evidentment.
0: Bueno, a començar en el Roig Arena, però bueno, que...
1: Allà és xarís de xunta, com sempre, i ja està, i nosaltres farem lo de tota la vida, que s'entrevisten elles, que això no porta faena, no, ni poc.
2: Que te facin la faena, no?
1: No, és veritat. Porta mogolló de faena per preparar les preguntes, i mogolló de faena també gravar-les. I estar atent de que no sé, perquè una vegada s'equivoquen, diu, edita o boro, jo no soc d'editar. Diu, torna a començar, jo no edite, jo vaig a la corta pega, eh? Nosaltres no som una tele, som una ràdio. I ja està, però bueno, que sí que estarem allí avui i demà, i demà tenim així les falleres majors de València per a vesprar. Ara van a fer ja la tourné de despedida per pràcticament tots els mitjans de comunicació. I ja està, preparant el 9 d'octubre, que ja estem llegint els tratges, els amics dels huracaïns, que són els que es ven informar i sempre mostrat en superbé, i ja està, i preparant el 9 d'octubre, que ven pirotècnia, que ven mogolló de coses importants.
0: Que se pot avançar, no? Ja en alguna coseta.
1: Sí, no, ja ho diguen l'altre dia, que enguany se recupera el festival de pirotècnia, que són dos castells per la nit, que això ho adelantarem així. Sant Pio d'Itàlia, en la que dispara, la pirotècnia de Sant Pio, i ja està, i després la Cavallera FX, anem a Escleta el dia següent, i bueno, vam palmar pràcticament en el simpòsium, o sigui, va haver un mes d'octubre molt carregat de pirotècnia, ja t'ho dic jo. I avui, per exemple, pues, n'hi ha molt mogolló d'actes, perquè avui Sant Miquel, bueno, Sant Miquel, Sant Rafael i Sant Gabriel, este és Sant Càngel, vale?
0: Felicitats.
1: Que va mil més potent avui Sant Miquel, no? Perquè ja s'ha de venir a Silgíria, per exemple, celebra Sant Miquel, el patró i tal, i Sant Miquel se celebra allà molta força, fent una fira, quan jo era nano, espectacular, i molava mogolló, i Catarroja avui, per exemple, té a Fangores, si no recorde mal, o ahir, no sé, sí. N'hi ha Castells i Mascletà, Burxó té Mascletà avui, a les 2:30 de la Zaragozana, per Sant Miquel també, ja, se celebra molt Sant Miquel en la Comunitat Valenciana. Avui és un dia que anem mogolló de pobles en activitats, i això és superbonico. I ja està, molt, farem les entrevistes, i després, pues, les falles que tornen a fer el mig any, el 9 d'octubre, van a celebrar-ho tot, les falles que ho celebren tot, no? I estan fent mogolló de setmanes culturals, presentació de maquetes ja, perquè, i de projectes, que això me pareix superbonico, perquè la gent ja comença a presentar projectes, maquetes, tal, i ja està. I després el ruido, pues el ruido de sempre en el carrer, no? De content, de descontent. Mira, per exemple, els amics de la Sequeta al Palmar, que fan una...

0: parlem de falles, van a portar allí pues, falles majors, Cors d'Honor, de 3 anys, indumentaristes, etc, etc. Queda molt xulo aquestes coses perquè al final, ja que fas una setmana cultural o fas unes, algo xulo en el mig any, pues, aprovites per a fer pues, cosetes interessants, no? Que, jo que sé, que la gent pues, ho disfrute, que la gent també ho saboreixi. Mm. Van a presentar projectes, van a presentar-los ja pràcticament una barbaritat de projectes, perquè ja està ahí. Quan t'aplegui la festa per a tots, que és el més esperat, no? Que també estan preparant tot, perquè està parant avui el president, Rafa Mengol, dient que ara té temps de quillar-me, si eres xurat de la Fallera Major, claro, està de xurat, està tal, i encara té temps de poder aprofitar-ho i tal. Però bueno, passa super, super ràpid, és com la gent quan te veu per el carrer diu, què? La volta al cole, boro, volver a empezar. És veritat, és com una volta al cole. Quan sí. Passa el Roig Arena, ara és un altre cort, un altre Fallera Major, un altre, saps? Uh-huh. Un altre... I entonces, claro, uns altres
1: cada
0: noms.
1: Setmana...
0: Mm. És que jo, d'ací res, o sea, en menys de 15-20 dies començaré els dixousos ja. És playback, se'n guanyen més nits encara.
1: Sí.
0: O sea, s'apunta més falles, jo dic, ostres, ja estem ahí en el playback, estem més dixousos de canal, tu altra vegada. Que me pareix superbonico, el teatre que se presenta l'altre dia, comencen les presentacions de teatre ja, que jo sempre ho dic, el que no és que anat a veure una representació de teatre, hi hauria d'anar. Perquè me pareix algo brutal. O sea, és molt, molt xulo. No sé si t'he anat alguna vegada, crec que sí. Si no recordo mal, crec que sí. Però és algo... Sí, claro, la gent sí, moltes vegades diu, és que al teatre faller, no vaig. I després, quan vas, jo he vist obres en Madrid i tal i qual, que després han fet les falles, i és una barbaritat. O sea, de fet, alguns fallers han pegat el bot a ser professionals, i és veritat. Home, hi ha una família, per exemple, que la qual que m'ha sigut, l'hem entrevistat mil vegades... el del Flumen, el amo, com se diuen, que són un està casat en Núria Llopis, el fill, el pare, sí. L'abuelo, el germà, són tots actors, no? I són de Frecota Rodríguez, venen del món de les falles i se dediquen ja professionalment. Sí, és veritat,
1: el món de l'espectacle, del teatre,
0: Pepe Saiz i tota la família, sí. Que és i tu dius, ostres, sí, és veritat, famílies que naixen de les falles i acaben siguent professionals. Rafa Díaz, que és un ballarí professional, hasta el mateix Álvaro Cuenca, l'altre dia, que era el coreògraf de tot el que passava en el Roig Arena, i tota aquesta gent ve del món de les falles. Han anat de pressa, s'han criat, han nascut ahí en les seves falles, tal i qual, fent pinitos, i al final de la història és superdivertit, no? Que vinguen del món de les falles i que facin coses xules i tal. I ja està, pues esta despareta us contarem com queden les entrevistes i que la xema s'aconeguent un poquet més, és que me mola molt jo perquè tenim ahí el vecindari.
2: És que és supercotilla, aquest estudi.
0: Sí, perquè quan tens una dona allí, jo és que quan...
1: Clar,
0: sí.
1: Les vistes que tenim des de l'estudi,
2: esto és es
0: la ventana indiscreta de Hitchcock.
1: Sí,
0: de Hitchcock.
1: Totalment.
2: Totalment.
0: Això és bonico.
1: Igual, tu creus que mos estarà escoltant? Si mos estigui escoltant ara, podria saludar-mos.
0: En sí. L'altra emissora...
2: El podem descriure, si voleu.
0: En l'altra emissora, quan fèiem el futbol, Jordi moltes vegades no feia ni fer ni calor, jo obria la finestra, Gosalvet, i estàs en el entresuelo 2, si no recordo mal, estàs en el entresuelo 2, estàs molt... Entonces, l'estudi de Melodia donava al carreró de sí. On estava el bar, i almenys un diumenge estava el bar ple, i quan cantava Jordi Gol, la gent va... Claro, i les finestres obertes, la gent participava molt, i què passa?
1: Així, lo mal és que no se poden obrir, però...
2: Yeah.
0: Aquella morada per les manifestacions, cabalgates, tal i qual, passava tot per la porta de l'estudi.
2: Brutal.
0: Jo feia una cabalgata des de l'estudi, en directe, i anàvem passant
1: i coincidia en el programa,
0: i anàvem contant per ahí, bueno, passa per ací baix ara, Melchor.
2: Va, què més?
0: Claro, era superdivertit. Però bueno, així també estem bé, no patiu, que això és l'important. I comença totes les activitats. Ara ve la volta fallera a peu, no sé si este diumenge també, que la tia també la marató, la 15K nocturna, la volta fallera a peu, no sé què, i sé quantos. Però és que hi ha... M'ho dia
1: la
0: tria.
1: M'ho la vida per a tot.
0: La quantitat de gent que n'hi ha sense en diferents deports, no? Que Junta Central Fallera té tot això de deports creat i és meravellós. I les activitats continuen. Demà tenen l'entrega de mai de les dos falleres majors. Claro, el fin de setmana tenen ocupat les dos falleres majors i tal, claro. Hasta que plegue el dia 13... Hasta
1: l'última
0: hora van a tindre l'agenda a tope. En el Bocentro, que ja està ahí, diguem, prepara tota la cunya i tota la parafernàlia per la festa per a tots, que està a la volta al Xira de Cantó. I ara va ser un no parar, ja t'ho digo, ara sí va ser algo que...
1: Sí. Bueno, pues demà contarem més, Boro, gràcies. I fins ara, gràcies, Andrea.
2: A tu.
1: Continuen ara amb esports i amb informatius. A les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda. Que tinguem molt bona vesprada. Adéu.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Consternació i dia de dol a Benidorm per l'assassinat d'una dona en un crim masclista. Bona vesprada. Està previst que els tres detinguts passen a disposició judicial en les pròximes hores i hi ha novetats pel que fa al cas d'una presumpta agressió racista a tavernes de la Valldigna. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. L'Ajuntament de Benidorm ha convocat este matí una concentració silenciosa per a condemnar l'assassinat d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella. Este home està detingut, també altres dos acusats de col·laborar en el trasllat del cos de la víctima. Està previst que els tres passen en les pròximes hores a disposició judicial. El consistori va decretar este dilluns, coneguts els fets, un dia de dol oficial. Toni Pérez, alcalde de Benidorm.
2: Han sido 3-5 minutos de silencio, pues en memoria y en respeto a esta persona, mujer, joven, en un caso de violencia de género, que al mismo tiempo condenamos y mostramos nuestra más enérgica repulsa. Y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
1: Els minuts de silenci s'han succeït a les portes de seus d'institucions, com ara les Corts Valencianes o la delegació del govern, Amparo Sánchez.
3: El subdelegat del govern a la província d'Alacant, Manuel Pineda, ha assenyalat després del minut de silenci celebrat en la capital alacantina que el cas s'està investigant i ha relatat que la parella, d'origen brasiler, portava 2 mesos vivint en Espanya.
4: Eran pareja y bueno, como lo que se ha comentado, ¿no? Que eran las dos personas que encubridoras pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
3: Segons han confirmat fonts coneixedores de la investigació, la víctima, de 33 anys, igual que el detingut, no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista contra la seva parella i presumpte assassí, de manera que no constaven antecedents en el sistema Biogen. Recorden, com sempre, el telèfon d'ajuda a les víctimes 017.
1: I la Guàrdia Civil té identificades a diverses persones que presumptament van participar en l'agressió suposadament racista a tavernes de la Valldigna a un home d'origen magrebí durant les festes del municipi, que va denunciar el col·lectiu Valldigna antifeixista i que es va gravar en un vídeo compartit en xarxes socials. Ramon Pérez.
5: Ho ha confirmat la delegada del govern central, Pilar Bernabé, que al recordar que eixe col·lectiu antifeixista ha informat a més de que la mateixa nit, durant les festes al municipi, un altre jove d'ascendència senegalesa també va ser atacat.
6: La Guàrdia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
1: Pel que fa a l'oratge, desapareguts ja els avisos per pluges i tempestes després de les registrades esta passada matinada en l'interior i litoral nord de la província de València i el litoral nord de Castelló. Què ens esperen les pròximes hores, Lorena Pardo?
7: També s'han registrat 50 litres a la platja d'Almassora, Nules i Almenara amb tempesta i aparell elèctric. Dijous tornen els núvols i el cap de setmana les pluges. José Quereda, catedràtic de Meteorologia.
8: Tenemos un fin de semana que en principio la previsión es de que sea sobre todo muy lluvioso. Incluso localmente pueden ser precipitaciones moderadas o fuertes. Por lo tanto, a partir del viernes por la tarde y cubriendo todo el fin de semana. Es decir, esta dinámica vuelve a mostrar la masa de aire de polar acercándose a la zona mediterránea y en definitiva puede marcarnos un fin de semana muy lluvioso.
7: I és que setembre tanca de nou amb rècord de calor. Temperatura històrica de la mar que registra a hores d'ara 28 graus.
1: I Picanya i Peiporto acullen esta vesprada la jornada sobre el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, que estava previst que se celebrara el mes de juliol. Una jornada que està organitzada per les tres principals associacions de víctimes, els comitès locals d'emergència i reconstrucció i els ajuntaments dels dos municipis.
3: La jornada abordarà l'impacte de la dana en la infància i l'adolescència i el paper de la cultura i l'art com a eines per a divulgar el canvi climàtic i combatre el negacionisme. Segons Ruth Moyano, portaveu d'Esclers, és important reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic que ja estem patint.
9: De visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema

0: que està maltratant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
1: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants, tal com recorda Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna, 29 d'octubre.
2: Hay que abordar las causas de ese cambio climático y hacer políticas valientes que impidan que los incendios, la sequía, las danas, etcétera, sean una de las mayores causas de muerte en el primer mundo. Y ya no digamos si tenemos al frente a gobernantes que no ponen al centro la vida de sus conciudadanos. El negacionismo mata y la negligencia mata.
1: La jornada conclourà amb un recorregut des de Picanya fins a Paiporta, seguint el Barranc com a referència i durant el qual els participants podran observar tant els danys provocats per la dana com també els treballs de reconstrucció que s'estan realitzant.
3: I les principals entitats antidesnonaments d'Alacant, el Sindicat de Vivenda de Carolines i el Sindicat Zona Nord, han convocat una concentració esta vesprada a les 7:30 enfront de la subdelegació del govern. Se sumen així amb les que es desenvolupen en altres punts d'Espanya contra els elevats lloguers i els desnonaments. Pepe Requena.
4: La concentración, que podría derivar en una posible acampada, tiene por lema o decreto Mari Carmen o decreto farsa. Y es que dudan de que el gobierno central adopte medidas valientes. Carlos Pastor, portavoz del sindicat Carolines.
5: Y lo que nos gustaría es asegurar que el gobierno siente que va a existir un clamor popular si observamos que este decreto no cumple o se queda, digamos, a medias tintas con respecto al gran problema que está asolando nuestro país.
4: Insisten en la congelación del alquiler de temporada porque, según el portal Idealista, ha aumentado un 144% en los últimos 10 años. Esto pone contra las cuerdas a personas que nunca pensaron que se verían ante una situación de desahucio.
3: I a les Corts, el debat de política general d'enguany es troba en pausa. Entre els discursos d'ahir i les votacions de demà, els partits han presentat avui les seues propostes de resolució.
6: El PP insta a demanar al govern central que revise l'última proposta de model de finançament autonòmic. També planteja reforçar l'atenció primària valenciana o avançar en la implantació de l'Oficina Autonòmica Antiocupació. El Partit Socialista proposa impulsar una investigació sobre possible corrupció entre el president de la Generalitat i el seu entorn. Una llei que prohibisca construir en zones inundables o una taxa turística per municipis. Compromís coincideix amb el Partit Socialista en demanar la dimissió de Carlos Mazón com a diputat i la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències. Els valencianistes sumen a tot això, per exemple, que Rodalies siga de gestió de la Generalitat. I finalment, Vox insta a aplicar efectivament la prioritat nacional, prohibir l'ús del burca als espais públics, promoure la caça o eliminar qüestions que consideren ideològiques a l'ensenyament.
3: I la Confederació Gonzalo Anaya i el grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular per unes aules climatitzades han entregat en les Corts les 23.000 firmes de suport que ha rebut la seva proposta per a demanar un pla integral sostenible de climatització per als centres educatius. Asseguren que la partida de 16 milions d'euros transferida per la Conselleria és insuficient.
1: Insisteixen que adquirir ventiladors o aparells portàtils no és suficient per a fer front a les altes temperatures. Elisabet García és la presidenta de FAMPA València.
7: Imagina't ficar a estudiar en 30 alumnes dins de l'aula, que és insuportable. Necessitem les condicions adequades per garantir el dret a estudiar en condicions dignes. Que els han deixat, com a que diu, la responsabilitat als equips directius, que no són ni experts en aires acondicionats, ni instal·ladors elèctrics, ni tenen idea de com aïllar un edifici.
1: Segons Toni González, president de l'Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià, a dies les temperatures extremes han provocat greus conseqüències.
8: Hemos vivido desmayos porque esas temperaturas superaban no solo los límites legislativos, que la mayoría de infraestructuras de los centros educativos tienen una cierta edad. Es cierto que no están preparados para estas altas temperaturas. Bajar muchas veces de los 35 grados en un aula, por mucho ventilador que tengas, si externamente tenemos 40 y algo, es imposible.
3: I avui s'ha constituït a l'Ajuntament de Villena la Comissió Municipal Especial que analitzarà les circumstàncies que van envoltar el robatori del tresor de la localitat perpetrat, recordem, en la matinada del passat 27 d'agost al MUVI, al Museu de Villena, el museu de la localitat. Entre ells, els càrrecs són 17 persones, entre ells la consellera d'Educació, Carmen Ortí. Pel que fa a l'oratge, s'esperen pluges encara està vesprada en alguns punts del territori, però ja no hi ha alertes ni avisos en actiu. L'AEMET, això sí, ha avisat d'una alerta groga per a dijous a l'interior nord de Castelló amb possibilitat de tempesta, granís i fortes ratxes de vent. Bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda en un dimarts 29 de setembre.

0: el que de seguida parlem de projectes interessants. En concret, parlarem de la Fundació Nova Terra i Caixa Popular, que reuneixen en València a empreses i organitzacions compromeses en la innovació i l'impacte social. Farem connexió també amb una de les nostres emissores per contar-los coses interessants i, a més, sobre vivenda. Ja saben, el tema que estem tractant a pràcticament tots els mitjans de comunicació en els darrers dies. I parlarem d'en tres assumptes un tant diferents, tenen que veure un poc amb el turisme, amb les nostres destinacions, amb la intel·ligència artificial. Andrea Gut, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada. Sí, són notícies curioses. La veritat, no sé si t'ha passat alguna vegada d'anar a algun lloc així a fer turisme, no? I que no fora el que t'esperaves. Sí. El que havies vist per foto, aquestes perilloses fotos per Instagram.
0: He de dir que abans les edicions de les fotografies que veiem un poc a les xarxes eren simplement una edició.
1: No eren tan treballades. Eixe
0: cel blau, que igual el cel blau no estava, però s'havia ficat. Però clar, ara la intel·ligència artificial ha anat un poc més enllà.
1: Exactament.
0: I fica monuments on no els hi ha.
1: Exactament. Ens hem passat el joc, què diríem, en això de la intel·ligència artificial, fins al punt de plegar a un lloc que no és ni molt paregut al que tu havies vist per xarxes, no? Això ha passat en el poble de Morella, un dels més turístics i bonics de la comunitat, que ja és molt bonic de per si, no li fa falta cap edició, no sé per què s'han inventat un castell, una església ahí enmig del poble, en fi. Això ha passat en Morella i més en pobles en diverses pàgines d'Instagram i després comentem aquestes notícies.
0: De seguida les comentem perquè primer hem de comentar altres un tant més serioses amb Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
2: Bona vesprada.
0: Però on comencem? El repàs d'aquesta actualitat, Núria.
2: Doncs avui hem mirat molt cap a Benidorm, a la Marina Baixa, perquè este matí s'ha convocat una concentració silenciosa per a condemnar l'assassinat que contàvem este dilluns d'una dona de 33 anys a mans de la seua parella. En les pròximes hores està previst que passi a disposició judicial ell i també dos altres homes que suposadament van col·laborar en el trasllat del cos de la víctima. El subdelegat del govern a Alacant, Manuel Pineda, ha assenyalat que s'està investigant el cas, no pot donar molta informació i sí que ha relatat que la parella d'origen brasiler portava 2 mesos vivint a Espanya.
3: Eran pareja y bueno, como lo que se ha comentado, ¿no? Que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
2: També han confirmat fonts coneixedores d'esta investigació que la víctima no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista i, per tant, no figurava este presumpte assassí en el sistema Biochen. Recordem, com sempre, en estos casos, el telèfon d'ajuda a les víctimes, el 016. I altre cas, este a Tavernes de la Valldigna, denunciaven fa uns dies un comunicat del col·lectiu Valldigna Antifeixista per una agressió suposadament racista a este municipi de la Safor. Doncs avui la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha confirmat que la Guàrdia Civil té identificades ja a diverses persones que presumptament haurien participat en aquesta agressió que, com hem comentat estos dies, es va gravar en vídeo i també es va compartir en xarxes socials.
4: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
2: I avui s'ha constituït a l'Ajuntament de Villena la Comissió Municipal Especial que analitzarà les circumstàncies que van envoltar el robatori del tresor d'esta localitat perpetrat, recordem, en la matinada del passat 27 d'agost al MUVI, el Museu de Villena. En la seva primera reunió, esta comissió ha citat ja a 17 persones entre polítics i tècnics. Ens ho compta des d'Elx, David Alberola.
5: La creació d'aquesta comissió de caràcter municipal va ser aprovada pel ple del mes de setembre passat a proposta del Partit Popular. Javier Martínez és portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Villena.
6: Queremos demostrar que no hubo ningún tipo de negligencia, que todo lo que se había instalado cumplía con los requisitos y que por ello estaba autorizado previamente por todos los estamentos administrativos y que en este caso lo que está demostrando ser insuficiente son los requisitos que se están planteando desde la normativa europea.
5: La comissió d'investigació creada a l'Ajuntament de Villena serà un òrgan independent i desenrotllarà la seva tasca de manera paral·lela a la investigació que manté oberta la Guàrdia Civil.
2: I això i altres notícies, ja sabeu, a les 7 i 20 en la brújula.
0: Les escoltarem, companya. Moltíssimes gràcies.
2: Adeu.
0: I fins ara, perquè no deixem l'actualitat de costat, després parlarem d'altres assumptes, però és que també volíem contar-los que a Alacant avui està vesprada una concentració per totes les Mari Carmen d'Espanya. El problema de la vivenda mobilitza una societat que exigeix solucions immediates. Ens n'anem fins a Onda Cero Alacant. Lucy Güenza, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Begoña. Sí, la concentración es esta tarde a las 7:30 en pleno centro de la ciudad de Alicante, en la Plaza de la Montañeta. Los sindicatos de vivienda de Carolines y Zona Nord han convocado esta concentración coincidiendo con la aprobación prevista para hoy en el Congreso de Ministros del nuevo decreto de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez. Y aquí hay una historia que explica bastante bien por qué están protestando. La de Mari Carmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid y que todos conocemos su historia. Su caso ha puesto nombre y rostro a un problema que, dicen los sindicatos de vivienda, no es algo que ocurra solamente en Madrid, también ocurre en Alicante. De hecho, los sindicatos alicantinos ya salieron a la calle la semana pasada en solidaridad con esta mujer y aseguran que los desahucios forman parte de una realidad que ven con frecuencia en nuestros diferentes barrios. Según los datos que maneja el sindicato, el 73% de los lanzamientos registrados en Alicante durante 2025 estuvieron relacionados con el impago del alquiler. Esta tarde vuelven a concentrarse y lo hacen con un lema bastante contundente: o decreto Mari Carmen o decreto farsa. La intención inicial era incluso plantear una acampada siguiendo el ejemplo de Madrid, aunque finalmente de momento han optado por la concentración. Carlos Pastor, portavoz del Sindicato de Vivienda de Carolines, explicaba que también hay que medir las fuerzas y ver hasta dónde pueden llegar con la movilización. También ha explicado que detrás de todo esto hay una preocupación muy concreta, que cada vez resulte más difícil encontrar una vivienda que se pueda pagar con un sueldo normal.
8: Es que observamos que el gobierno ya ha tenido una actitud, digamos, un poco tibia con respecto a la barbaridad que se está produciendo con la vivienda en nuestro país, y lo que nos gustaría es asegurar que el gobierno siente que va a existir un clamor popular si observamos que este decreto no cumple o se queda, digamos, a medias tintas con respecto al gran problema que está asolando nuestro país y muy concretamente Alicante, que es una de las ciudades más afectadas.
7: Una de las ciudades más tensionadas por el tema de la vivienda. Los sindicatos reclaman, entre otras cosas, medidas sobre los alquileres de temporada, que consideran una de las vías que está utilizando el mercado para escapar de las limitaciones del alquiler residencial. Así que esta tarde, a las 7:30, la Plaza de la Montañeta vuelve a ser escenario de una protesta por la vivienda. Una concentración que, en principio, será eso, una concentración, pero que podría tener continuidad en los próximos días si quienes la convocan consideran que el nuevo decreto no da respuesta a la reclamación de los sindicatos, pero sobre todo de las familias afectadas. Y quizá lo más interesante de todo es que detrás de las cifras, de los decretos y de las negociaciones políticas, hay algo mucho más sencillo: gente que quiere poder seguir viviendo en su barrio y pagar un alquiler sin que eso se convierta en una carrera de obstáculos.
0: Així és, Luz, moltíssimes gràcies per fer-vos ressò d'esta concentració per, com dèiem, totes les Mari Carmen. Anem a fer una pausa, escoltem uns consells i tornem de seguida amb altres assumptes en Comunitat Valenciana en la Onda.
9: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Rafa Latorre, Carlos Alsina, Julia Otero, Marta García Ayer o Jaime Cantizano, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio. Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
10: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
0: Les 2 i 40 minuts, Andrea, continuem apropant-los als nostres oients. Allò que és interessant a la Comunitat Valenciana, i jo crec que tots, més menys els que hem anat a Morella, tenim en ment que és el que té un castell, unes muralles, uns carrers pels quals pues, ve de gust perdre's, no? Però ha passat una cosa a les xarxes socials.
1: Com no?
0: Amb tot això de la intel·ligència artificial, que sí. De sobte Morella té pues, més castells, més muralles, més coses, sí. No? Una postal molt de fantasia, molt falsa, no?

0: Exactament. Si jo sóc de la província de Castelló, no sóc de Morella, però sóc de Castelló, estic enfadada en el que han fet amb Morella, que ja és prou bonica com per a retocar-la, que me pareix un pecat capital. No puc imaginar com estarà la gent de Morella, no? Al veure aquesta foto damunt tan artificial que, però clar, si no has estat mai així i no has estat mai a Morella, pues pots caure, no?
1: Sí.
0: Però així és, diversos perfils turístics amb desenes de milers de seguidors, sobretot en Facebook, on acumulen més de 50.000 seguidors, han compartit imatges i vídeos presentant aquestes recreacions com si foren fotografies reals de Morella, no? I en una d'elles, que és la més llamativa de totes, apareix una localitat medieval banyada per una llum aixina molt, molt daurada, molt de pel·lícula, no? Amb cases de pedra, una església, un castell i unes muralles espectaculars. El problema és que molts usuaris han advertit que aquesta imatge no correspon amb la Morella real. Sí que se pareix, però no és la Morella real, que és el que fica en el text, no? de la publicació. Per tant, estan enganyant, no és, no correspon a la població, no? I la veritat és que coneixent Morella s'han passat i molt amb la intel·ligència artificial, i és el que comenta, no, la gent en els comentaris, perquè mentre alguns es sorprenen de lo bonica que és, altres sí que es donen compte de que no és Morella.
1: Clar, si entra un poc en el debat el tema de la intel·ligència artificial també de cara a com mostrem nosaltres els nostres municipis, és el que tu deies, Andrea, no, a Morella no li fa falta ficar la intel·ligència artificial.
0: No, ni a València, ni a ningú poble.
1: Per a mostrar lo bonica que és.
0: És que és una ofensa.
1: I precisament jo crec que així ve la cosa, que és intel·ligència artificial. Eixes fotos que hem vist, total, jo, que molta gent haurà vist, és evident que no són verdaderes. I així n'hi ha un debat obert, perquè jo no sé si a tu et passa, però quan comentes amb algú, mira esta foto, té intel·ligència artificial, altra persona pot dir, ostres, és veritat. Sí. Però altra gent diu, ah, sí, no, com ho saps?
0: Exactament. De fet, m'ha passat avui mateix amb un vídeo que m'he quedat amb el dubte de si era o no real.
1: Sí, però
0: i no ho he acabat sabent.
1: No ho has acabat,
0: perquè alguns en els comentaris, no? Jo de seguida, quan veig un vídeo en el que dubten, de seguida fica els comentaris.
1: Clar.
0: I n'hi havia alguns que diuen que sí que era un fet verídic, que havia passat en tal puesto, en tal any, i altres directament IA, fals. Uh-huh. Aleshores, què penses al final? Sí, com ho detectes?
1: No sé.
0: És que així tenim un verdader problema.
1: Tenim que fer algun tipus de curset
0: de canvi,
1: o alguna cosa
0: ens tenim que
1: per
0: formar.
1: Saber detectar, perquè molta gent ens és molt fàcil detectar per la tonalitat, per la curvatura de les línies, que ja detectes que és intel·ligència artificial versus una altra persona que pugues tindre al costat que te diga, com ho veus? Jo no sóc capaç d'identificar-ho. No sé, que els oients també sàpiguen un poc si són dels que solen identificar el que està fet amb IA ràpidament, o són dels que els costa i tenen que anar als nets, als fills, als amics, a dir, tu creus que sos intel·ligència
0: Exactament.
1: Artificial?
0: I jo crec que el més greu de tot és que al final, entre tant de dubte, al final no ens creurem res, ni la informació verídica inclús, no? Quan a lo millor sí que ho és, no ens ho creurem per la desconfiança, no?, que ens creen automàticament ja les imatges i els vídeos, perquè així també hi ha vídeo de Morella d'uns 23 segons en el que es mostren aquests carrers empedrats amb façanes de pedra, els típics arcs i una església monumental i una fortalesa coronada per una gran torre. I així, evidentment, les reaccions dels usuaris tornen a posar el focus en la diferència entre la recreació fantàstica i la imatge real, no? Sobretot em crida molt l'atenció en aquesta panoràmica típica de Morella, del poble de Llun, on els veuen els molins, no? Que sí que pareix Morella fins a que et fixes en que al mig del poble hi ha una església grandíssima que pareix Notre Dame, que no existís, no? Però clar, si no eres d'allí, igual no ho saps, no?
1: Una imatge,
0: però bueno, que no es defraudarà la ciutat per a res.
1: No,
0: que si van a veure-la segura que els agradarà més que les fotos i que els vídeos, però així està. Per cert, les pàgines són una d'elles Rincones d'Espanya i l'altra no recorde, però bueno, la notícia ha corregut molt per xarxes socials i per internet, segur que la troben, per a que estiguen advertits.
1: I parlant dels nostres pobles, hem vist una altra notícia curiosa, que és la xarxa de pobles de pel·lícula que celebrarà aquesta tardor la primera edició dels Premis Pobles de Pel·lícula, uns guardons destinats a reconèixer el treball dels municipis vinculats a l'audiovisual i les iniciatives que converteixen este llegat en una oportunitat turística, cultural i també de desenvolupament per als seus territoris. Entre els 27 candidats de tota Espanya es troba un al nostre territori.
0: Com no
1: deixem Castelló, perquè és Peníscola.
0: No està Morella, però està Peníscola. Com no, que competís en aquesta primera edició, que com diguem, el guanyador serà elegit per votació popular fins al 21 25 d'octubre. Per tant, i les votacions per elegir el millor poble de pel·lícula ja estan obertes i, com diguem, estaran obertes fins al 25 d'octubre. Jo crec que Peñíscola estarà entre els tres primers, per, sobretot per totes les pel·lícules que ha protagonitzat.

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Aucejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino també una opció de futur.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con, siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees i assessorant per a posar en marxa negocis que dinamitzen l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat d'un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
2: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales, que tenemos que venderlo como en positivo.
1: Rurals en positivo es más que un lema, es una invitación a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotets municipis de Castelló encara hi ha molt per fer i molt futur per construir.

0: Carlos Martínez, en Braga, en Portugal, está Carlos Vicens, en Sofía, en Bulgaria, está Julio Velázquez, en Atenas, a Imanol Arregui, hasta en Moscú, donde está entrenando ahora mismo al Esparta Juan Carlos Carcedo, que también pasó ya por Chipre. Por supuesto, la Premier, que se ha rendido al talento español, son 5 los banquillos que tienen un director deportivo criado en España. Sin embargo, en 4 de los 5 equipos españoles que juegan la Champions, el entrenador es extranjero. Solo Íñigo Pérez en el Villarreal salva el honor. Y en la Liga, con la llegada de Javier Aguirre al Valencia, casi casi llegamos al empate. 11 entrenadores españoles y 9 con otro pasaporte. Pero ya sabes que la maleta, siendo entrenador, está siempre preparada y en cualquier momento hay que cerrarla.
1: Oniara y Puerto Moresby, esas son de premio, ¿eh? Esas capitales.
0: Isla Salomón y Papúa Nueva Guinea. Nos las apuntamos.
1: Gracias, Félix.
0: Adiós, hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula, Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
4: La situació impossible de la vivenda ocupa també la portada de La Brújula Valenciana, amb concentracions i manifestacions que podrien desembocar també en acampades. Així, sense anar més lluny, la que tindrem ara a les 7:30 a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant o ja dissabte a València. I enmig de tot això, el desnonament previst per a demà dimecres d'un home a Burjassot. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui contem a més els minuts de silenci per l'assassinat masclista de Benidorm, el robatori del tresor de Villena, que ha acabat als jutjats, o les pluges que ens han abandonat, sí, però per poques hores. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. En apenes 10 minuts, a les 7:30, les principals entitats antidesnonaments d'Alacant han convocat una concentració davant de la subdelegació del govern central a la plaça de la Muntanyeta de la capital alacantina. Se sumen així a les que es desenvolupen en altres punts de l'estat, estan desenvolupant-se en altres punts de l'estat contra els elevats lloguers i els desnonaments. Així que cap allà anem, Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
5: La concentración, que podría derivar en una posible acampada, tiene por lema o decreto Mari Carmen o decreto farsa. Y es que dudan de que el gobierno central adopte medidas valientes. Carlos Pastor, portavoz del sindicat Carolines.
6: Y lo que nos gustaría es asegurar que el gobierno siente que va a existir un clamor popular si observamos que este decreto no cumple o se queda, digamos, a medias tintas con respecto al gran problema que está asolando nuestro país.
5: Insisten en la congelación del alquiler de temporada porque, según el portal Idealista, ha aumentado un 144% en los últimos 10 años. Esto pone contra las cuerdas a personas que nunca pensaron que se verían ante una situación de desahucio.
4: Alacant i molts altres municipis del territori fan front també a eixe desafiament que hem sumat en els últims anys en forma d'apartaments turístics. Són moltes les ciutats i els pobles que estan veient ja com estos apartaments estan proliferant als barris. Un d'ells, el de Benicalap, a València, ha dut avui la seva protesta a les mateixes portes de l'Ajuntament de la capital valenciana. Juan Antonio Caballero, que és el president de la Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat, veu contradiccions en com actua, en este cas, l'Ajuntament de València.
7: Son unas oficinas un poco extrañas porque tienen unos excelentes baños y tienen unas excelentes cocinas y esas oficinas automáticamente se convierten luego en apartamentos turísticos. Se dan licencias para hacer una cosa y luego las consecuencias de esas licencias resulta que el propio ayuntamiento quiere tener una oficina para colaborar con los vecinos y las vecinas para resolver los problemas que generan las propias licencias. O sea, un poco kafkiano todo esto, ¿no?
4: Paiporta i Picanya estan acollint esta vesprada una jornada especial sobre el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, una jornada que estava prevista per al passat mes de juliol, però que no va poder arribar a materialitzar-se. En qualsevol cas, una jornada, com dèiem, organitzada per les tres principals associacions de víctimes de la Dana, els comitès ciutadans d'emergència i de reconstrucció sorgits arran de la catàstrofe i també els ajuntaments d'estos dos municipis de l'àrea metropolitana de València. Amparo Sánchez.
8: La jornada està abordant l'impacte de la Dana en la infància i l'adolescència i el paper de la cultura i l'art com a eines per divulgar el canvi climàtic i combatre el negacionisme. Segons Ruth Moyano, portaveu d'Esclerc, és important reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic que ja estem patint.
9: De visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema que està maltratant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
8: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants, tal com recorda Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'ANA 29 d'octubre.
10: Hay que abordar las causas de ese cambio climático.

0: les aules climatitzades han lliurat avui a les Corts 23.000 signatures, 23.000 en suport a la seva proposta per exigir un pla integral sostenible de climatització per als centres educatius valencians. Insisteixen en que la partida de 16 milions d'euros transferida per la Generalitat als centres educatius és insuficient d'amparo per a executar una adequada climatització.
1: Els centres han rebut entre 5.000 i 25.000 euros, quan en alguns casos poder climatitzar una aula pot tindre un cost d'entre 2.500 i 4.000 euros. Insisteixen que adquirir ventiladors o aparells portàtils no és suficient per a fer front a les altes temperatures. Elisabet García és la presidenta de FAMPA València.
2: Imagina't ficar a estudiar en 30 alumnes dins de l'aula, que és insuportable. Necessitem les condicions adequades per garantir el dret a estudiar en condicions dignes. Que els han deixat, com a que quedi la responsabilitat als equips directius, que no són ni experts en aires acondicionats, ni instal·ladors elèctrics, ni tenen idea de com aïllar un edifici.
1: Segons Toni González, president de l'Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià, a dies, les temperatures extremes han provocat greus conseqüències per a la salut i afecten el rendiment de l'alumnat.
3: Hemos vivido desmayos porque estas temperaturas superaban no solo los límites legislativos, que la mayoría de infraestructura de los centros educativos tienen una cierta edad. Es cierto que no están preparados para estas altas temperaturas. Bajar muchas veces de los 35 grados en un aula, por mucho ventilador que tengas, si externamente tenemos 40 y algo, es imposible.
1: Una vegada entregades les signatures, la proposta passarà a ser debatuda en algun dels pròxims plens en les Corts.
0: El sindicat UGT demana a la Conselleria d'Educació que reobriga la negociació salarial dels professors i les professores en considerar insuficient l'acord subscrit per altres dues formacions sindicals, concretament ANPE i CESIF. Reclama UGT un increment econòmic de 240 euros mensuals addicionals i una revisió efectiva vinculada a l'IPC. També sobre educació, la Generalitat ha aprovat una modificació pressupostària per a destinar 800.000 euros a crear 10 noves places del personal docent pertanyent concretament al cos d'inspectors d'educació. Ho publica avui el Diari Oficial de la Generalitat. Sonarà a les 7 i 27 minuts de la vesprada. Estem en directe a la ràdio Onda Cero, en emissió per a la Comunitat Valenciana. Hem tingut este matí concentració a Benidorm per a condemnar l'assassinat de la dona de 33 anys a les mans de la seva parella, assassinat masclista. Este home, la seva parella, està detingut. També altres dos acusats de col·laborar en el traslladament del cos de la víctima, que va aparèixer esquarterat i cremat a Finestrat. Està previst que els tres passen en les pròximes hores a disposició judicial. Benidorm ha decretat un dia de dol oficial. Toni Pérez n'és el seu alcalde.
4: Han sido 3-5 minutos de silencio, pues en memoria y en respeto a esta persona, mujer, joven, en un caso de violencia de género, que al mismo tiempo condenamos y mostramos nuestra más enérgica repulsa. Y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
0: La víctima no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista, no apareixia, per tant, al sistema Biogen. El subdelegat del govern central a Alacant, Manuel Pineda, explica que el cas continua investigant-se i ha relatat que la parella, d'origen brasiler, portava apenas 2 mesos vivint a casa nostra.
5: Eran pareja y bueno, lo que se ha comentado, ¿no? Que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
0: I sobre la doble agressió racista a les festes de tavernes de la Valldigna, a la Safor, la contàvem la passada setmana ací a la ràdio, la Guàrdia Civil té ja identificades diverses persones que presumptament van participar en l'agressió, que es va gravar en un vídeo viralitzat directament a les xarxes socials. Ho ha confirmat, ixes investigacions, ixes identificacions les ha confirmat avui la delegada del Govern Central a la Comunitat, Pilar Bernabé.
6: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
0: El robatori del Tresor de Villena el passat mes d'agost ha acabat finalment als tribunals. Un jutjat del municipi ha decidit obrir una investigació judicial amb diligències contra l'alcalde, contra la directora del museu

0: grau de d'higiene i contra el seu responsable de seguretat per una possible falta de protecció de les instal·lacions. Un moviment que hem conegut apenes uns minuts després que l'Ajuntament hagi constituït la seva comissió municipal especial, que citarà a declarar la consellera d'Educació i Cultura, Carmen Ortí. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, David Alberola.
1: Així s'ha decidit en la sessió de creació d'eixa comissió especial, per la qual, a més, passaran altres figures polítics i tècnics implicats en el desenrotllament del museu per a exposar el tresor de Villena que va ser robat. Xavier Martínez és portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Villena.
2: Queremos demostrar que no hubo ningún tipo de negligencia, que todo lo que se había instalado cumplía con los requisitos y que por ello estaba autorizado previamente por todos los estamentos administrativos y que en este caso lo que está demostrando ser insuficiente son los requisitos que se están planteando desde la normativa europea.
1: La comissió d'investigació creada a l'Ajuntament desenrotllarà la seva tasca de manera paral·lela a la investigació d'entorn al robatori del tresor de Villena que té oberta la Guàrdia Civil.
0: I un últim apunt de la crònica de successos abans d'anar amb altres notícies d'avui. Una dona ha sigut detinguda a Castelló de la Plana per la Policia Nacional acusada de robar joies d'or a un matrimoni d'edat avançada al qual cuidava i atenia al seu domicili. Capital de la Plana, Juanjo Tobar.
3: Segons la investigació, la dona portava més de 2 anys treballant com a cuidadora i netejadora i hauria aprofitat el seu accés a l'habitatge per apoderar-se de diverses peces, entre elles anells i arracades. El matrimoni es trobava en una situació d'especial vulnerabilitat. Ella té discapacitat auditiva i de la parla i ell estava postrat al llit. Els agents van comprovar que les joies van ser venudes posteriorment en diversos establiments de compravenda d'or de Castelló. El perjudici econòmic es calcula en uns 2.000 euros.
0: La crònica política i econòmica ens du avui fins a Terol. Allí s'ha celebrat una jornada sobre el corredor ferroviari que uneix el Mediterrani amb el Cantàbric, o el que és el mateix el port de Sagunt, també el de Bilbao, passant per Saragossa, una infraestructura vital, per exemple, per a comarques com ara el Camp de Morvedre o l'Alt Palància. Una jornada organitzada pel govern d'Aragó i per part de la nostra comunitat han participat el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i el de la Confederació Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente. Núria Moreno.
4: La Fuente ha reivindicat inversions per a millorar les connexions amb les regions que conformen aquest corredor.
5: Tenemos que conectar turísticamente también todo este núcleo. Muchos de los de la Comunidad Valenciana, me incluyo yo, disfrutamos de Aragón los fines de semana. Tenemos Castilla y León, tenemos La Rioja, es una zona turística impresionante. Si tuviéramos un tren en el que nos pudiéramos desplazar, sería divino.
4: El cap del Consell, Pérez Llorca, en la seva intervenció ha defensat que la Comunitat Valenciana és un pilar fonamental en este eix que assenyala ha de contemplar-se com un projecte de país.
5: Abre los puertos de València, de Sagunto y de Castellón a muchísimas provincias. Buscamos un servicio rápido. Permita que esa mercancía que llega con un barco o que va a un puerto se pueda trasladar rápidamente a una carretera o a un tren. Estamos hablando más que de futuro, ya estamos hablando de presente.
4: Tant la comunitat com Aragó, Castella, Lleó i Cantàbria aposten per un corredor cantàbric mediterrani de doble via.
0: I el pròxim 10 d'octubre serà el Dia Mundial de la Salut Mental i amb este motiu Planeta de Llibres ha posat en marxa ja una nova edició de llibreries de guàrdia, la seva iniciativa de la divisió editorial del Grupo Planeta que des de fa anys convida a reflexionar sobre el paper que exerceixen la lectura, la cultura i les llibreries en la cura de la salut mental, una qüestió de vital importància del Grup Planeta. Recta final ja de l'edició valenciana de la brújula d'avui amb una primera parada a la crònica esportiva. Hola Edu Esteve, què tal?
6: Hola Ramon, bona vesprada.
0: Crònica esportiva valenciana, que per on comencem avui?
6: Amb més canvis al València, perquè avui s'ha fet oficial el nombrament d'Antonio Giner com a nou cap dels servicis mèdics. Torna per tant al club. Víctor Lluc, bona vesprada.
7: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un parell d'apuntes del València, un de l'àmbit esportiu. La tornada del treball este matí a les ordres de Javier Aguirre, pendents de les lesionats, entre ells Diacabí, que continua treballant amb el grup, i altres que ho fan en solitari, com és el cas de Fulquier, Tàrrega o Copete. Tampoc Rioja ha treballat amb el grup, està fent un pla específic per a poder arribar bé al partit. Recordem que tenia un problema a la planta del peu que li està impedint estar al 100% en els últims partits. I un altre apunt, el del nomenament del nou metge del València, ja és oficial, Antonio Giner, les metges de l'equip valencianista, torna al club en el que va estar durant 23 anys.
6: Gràcies, Víctor. Qui no para de guanyar és el Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
8: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Ressaca dolça la que deixa la jornada en segona divisió per al Club Deportivo Castellón després de la gran victòria nit en Butarque davant de Leganés per 0-2. Els blanquinegres són líders de la categoria amb un punt de ventatge respecte a